0: d'on ve? Això és d'aquí, això és d'allà, això ve de més que avallà. Per parlar de tots aquests temes i altres també, hem picat a la porta del tècnic de promoció agroalimentària del Consell d'Eivissa, Josep Lluís Joan. Bon dia.
1: Bon dia i salut.
0: Bon dia i salut. Bé, si tinguessis que fer una radiografia ara mateix del camp d'Eivissa a 2026, què podríem dir, Josep Lluís?
1: Home, de fet, la diferència amb els darrers anys sí que hi ha més alegria, és a dir, el fet de l'aigua, aquesta dependència que necessitem aigua per viure, el camp es regriu a aigua, és a dir, sense aigua no hi ha res, i la veritat és que la diferència amb altres anys, amb aquests darrers anys, és que sí que aquest hivern ha plogut, els pous han pujat, els pagesos, la pagesia ha pogut sembrar, ha pogut plantar sobretot les produccions importants, patata, xíndria i tot això, i la veritat és que se nota que la gent està més alegre. Hi ha producció, hi ha producte i estan almenys més confiança, no amb aquesta por de dir a veure què passarà en uns mesos.
0: O sigui, ara mateix podríem dir que hi ha tranquil·litat en quant al consum d'aigua, que de moment estem coberts.
1: En principi sí, perquè aquest estiu estan... No vol dir que hagi de ser una cosa que ja diguis, no, ja ens podem despreocupar. Ha fet una cosa per anar-hi pensant, per tenir-ho present, evidentment, però sí que almenys la pagesia aquest estiu respira. Fins ara, aquests darrers estius, la veritat és que estaven més apretats i molt preocupats, evidentment.
0: L'altre dia, escoltant la previsió per aquest estiu, dien els meteoròlegs que seria un estiu, per almenys a la part nostra, aquí a la part, diguem, de l'est, una mica humit, podríem dir. No sé si això és bo per al camp a l'estiu o és millor que faci més bé sol.
1: Bé, de fet, pel que són, pensa que els que són regadiu, els d'hortalitza, que normalment estan regant, s'estima més regar que no dependre del cel en aquest temps, perquè sí que si ja comença a haver-hi humitats, si comença a haver-hi... Normalment el que donen són problemes de fongs o problemes de que les... No sé, si pega una pluja molt grossa, les xíndries es parteixen, els melons també, s'esquerden, la tomata tampoc no li va bé. Saps? Hi ha contrastos d'humitat, temperatura, que són molt forts. I la veritat és que sí que a l'estiu s'estima més que sigui ja un temps de tranquil·litat, que sigui estiu de veritat. Ells ja regaran en les dosis que toquen i en el moment que toca, però sí que s'estima més que sigui més sequet.
0: Clar, perquè ara pareix que està una mica tot trastocat, no? Podríem dir, no, Josep Lluís? Plou molt o no plou, o hi ha molt de secar, o hi ha molta aigua, està una mica disbaratat tot això.
1: Bueno, ja sempre ha estat el clima, no sé, mai sempre igual. Però sí que el sembla, almenys en els científics que diuen que hi ha aquestes... serà com més extrem. Saps? Les temperatures, fins que hi havia, no era normal tenir temperatures a l'estiu tan elevades. Hi ha extrems més forts, més extrems de períodes més secs. Hi ha extrems de temperatures més altes. Això sí que és una tendència que en el Mediterrani nostre occidental sí que... serà una constant, sembla que serà una constant a partir d'ara. O sigui que ens haurem d'anar acostumant, això sí.
0: Ja. No sé si tu has parlat amb pagesos, quin balanç fan d'aquest hivern passat, podríem dir, balanç d'hivern i primavera. No sé si tindries algun dato.
1: Bé, de fet, com a part important, la patata sí que vàrem treure resultats ara. Bueno, resultats sobretot de plantació. Sí que, per exemple, patata... que aquests anys ha set un dels... De fet, Eivissa sabeu que és un dels cultius importants, principals, és un dels recursos per molts pagesos, i aquests darrers anys es havia limitat. Es havia anat una mica fet en consciència, es havia reduït el nombre de superfícies perquè no hi havia aquest tema d'aigua assegurada. I enguany sí que arran de les pluies que va haver-hi ja a principis d'hivern, sí que s'ha anat reomplint, la gent ha agafat confiança, i la veritat és que fixa que amb aquesta temporada més o menys han plantat, han sembrat un 20% més de patata del que era normal als anys quan teníem dades del 2014, per allà, és a dir, de prèvia en aquest temps de sequera. O sigui que sí que la gent s'ha animat, i a més és un cultiu que també el preu se manté de manera... ha anat pujant i se manté de manera elevada, constant, pel que fa al producte d'Eivissa, sobretot patata vermella d'Eivissa, i la veritat és que és un producte que hi ha hagut alegria, hi ha bona producció, hi ha hagut molt bona producció, no hi ha hagut gaires problemes de malalties i de fongs, i la veritat és que hi ha, jo crec que és un cultiu que la gent està contenta. Ara queda el segon, que el segon cultiu d'una importància que serà el que ve ara, que és la xíndria. Uh-huh. A veure com, que està a punt d'arrencar. Aquesta setmana comencen a treure alguna coseta, però començarà el fort a partir... necessita molta calor. La xíndria és un cultiu africà i necessita calor. Serà l'any que...

0: la setmana que ve i també s'esperen bones expectatives. Per l'altre cantó, el que ha estat més problemàtic, justament per aquestes pluges, sí que aquest balanç d'hivern, la veritat és que hi havia la producció és més petita, però sí que ha estat complicat pel tema del secà, de la sembra, que dius és que ha de ser bo pel cereal, perquè almenys ha plogut, que depèn del cereal, sempre depèn de la pluja, però el que ha passat és que com que ha anat ploguent bastant sovint, no han pogut entrar en segons quins camps, si no tenien en aquell moment la maquinària o el tractorista no podia venir o el que siga, molts camps s'han quedat sense sembrar, perquè es dura la feina, però la veritat és que veus que estan contents, i la veritat és que és aquesta part que permet dir, ei, hi ha gent que és una oportunitat, i evidentment, a mesura que es vagi, pensa que el que és la població agrària té una certa edat, a mesura que vagin jubilant, doncs la veritat és que creen aquestes oportunitats i us asseguro que no necessitaríem més, bastant més relleu encara. Hi ha moltes més oportunitats perquè la fixa que al final la producció que es fa a Eivissa respecte al que es necessita és poca.
1: Sí, és ben cert el que dius i evidentment si veus una recompensa en aquest esforç que has fet tu durant X temps, X mesos i la gent després consumeix això a un preu que te surti a compte, la veritat és que ja va bé la cosa. Estem parlant en Josep Lluís Joan, que és tècnic de promoció agroalimentària del Consell Insular d'Eivissa. El producte, tot el producte que es cultiva, que es fa a Eivissa, es queda a Eivissa o hi ha alguna cosa que s'exporta, Josep Lluís?
0: Diguem, que s'exporti, fixa que hi ha alguna part que pràcticament aquí el mercat és molt petit, i estan parlant, diries, que podria ser que s'exporta? Pues s'exporta sobretot garroba. Les garrobes sí que abans hi havia una granja, saps? La granja, el que era la granja de Sant Gertrudis, que hi havia vaques, aquella granja consumia molta, molta, molta garroba. Des que va tancar, la veritat és que la producció de garroba a Eivissa és important i és un dels productes que van a mercat lliure. No es consumeixen aquí, van a preu de mercat i el que està passant, que a vegades si el mercat està bé, paguen bé, però si ara mateix la garroba ja d'uns anys que està a preus bastant baixos, i la veritat és que no incentiva tant la collita. Però sí que seria un dels productes que s'exporten per necessitat, perquè aquí no hi ha prou mercat, és un mercat de farratge, d'animals, i aquí, per desgràcia, perquè estaria bé que hi hagués molta més ramaderia, no tenim... Sempre ha estat un producte que s'exportava, però ara encara més, perquè hi ha poca ramaderia, cada vegada hi ha menys ramaderia, aquesta ramaderia naturalment consumeix aquí. Però sí que diria que s'exporten. Hi ha algun productor que puntualment, perquè a vegades ho treia millor preu, és el advocat. Alguna, vull dir, sí que hi ha, fixa que és un dels productes recents, de fa 20 anys, no és que sigui ja d'un temps, que s'ha incorporat a les nostres produccions, que s'adapta bé i a més treu bona producció, però algun productor que treu molta producció, aquí el mercat pensa que és un producte que és sobretot d'hivern, i aquí l'hivern el consum és relativament baix, i s'ha trobat que a vegades han d'exportar cap a Barcelona per anar a millor preu, a més volum i a més quantitat.
1: Ja. Sabem de bona mà que des del Consell es fan moltes campanyes, se dona molt de suport a lo que és el producte d'aquí a través de sabors, això sí que és d'Eivissa. La població està suficientment conscienciada de demanar producte d'aquí, Josep Lluís?
0: Home, jo et diré que si està demanat, fins que ara mateix, si s'està pagant patata d'Eivissa, bueno, ara en les botigues, el preu final està per damunt de 2 euros, si s'està pagant això, és perquè realment la gent ho està demanant. Saps? Amb aquest producte et diré, es demostra. En producte que et diré, peix d'Eivissa, vas a la peixateria, el primer que desapareixerà són els peix d'aquí. Hi ha gent que es trasllada des de lluny en el mercat de Vila justament per anar, venir a buscar peix. Hi ha molts productes d'Eivissa que estan molt valorats i que evidentment és un recurs important. La gent està molt consensuada. La gent d'Eivissa, que seria el millor, aquest 30% de població que mantenim aquí, sí que coneixen el producte, el valoren i evidentment és que demanen aquell i no altre. No diu, aquest és molt car, aquest no em pareix massa car o el veig que està pujat de preu, o aquest està més barat, el compraré. No. Per als productes especials, per la patata, per la xíndria, els peix d'aquí, la carn d'aquí, la sobrassada d'aquí, aquests productes seient no es mira preu i evidentment, en el moment que està pagant, vol dir que està conscienciada, que ho té clar. Per qualitat, no a vegades per dir per xovinisme, sinó perquè saben que aquell producte té una qualitat que no és comparable al que ve de fora. I això

enganxa. És una cosa que hi és. Jo diré que sí, seient d'aquí, seient de sempre, està conscienciada. A vegades el que està passant és que, evidentment, veus que hi ha molta gent de fora, cuiners, fins i tot molts de cuiners de fora, que

0: evidentment també volen vincular-se i agafar aquesta part d'identitat. Doncs sí que veus que aposten, van apostant per ell, i és un dels productes, és un reclam, però evidentment és un producte que sí que veus que es busca. I la llàstima és que molts de productes no tenen... Jo m'agradaria tenir molt més productes, molt més ventall de productes, fins i tot productes elaborats, que poguessis etiquetar, que poguessis envasar, perquè això sí que sigui menys durader. Pensa que al final depenem de productes frescos, tipus xindria, si som a totes, que necessiten una venda molt, molt ràpida, saps? Que allí, yeah, quan és un pic de producció, ho has de treure, i si resulta que n'hi ha molt, has de baixar preus, perquè no és un producte que el puguis conservar. Yeah. La patata pots aguantar una mica més, te permet més lloc, però tenim molt poc producte transformat, i això, la veritat és que sí que ens lliga molt. Tu fies que ara el que arriba a Sant Joan, ara ens arriben 4 dies, estan per Sant Joan. Mm. Allí hi ha un producte que és un producte estrella, que serien ses xereques.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Avui en dia, si hi hagués un productor de xereques que envasés i comercialitzés xereques, podria demanar el preu que volgués. Perquè és un producte que ja no existeix, pràcticament. Hi ha algun pagès que en fa i en comercialitza una miqueta, però és un producte que s'està perdent. I és un producte excel·lent, és un producte únic d'Eivissa, i és un producte molt, molt valorat. Doncs queden molts productes per allà mig que ens estan quedant a un racó i que a poc van desapareixent.
1: Clar, això vol dir que hi ha que posar damunt de la taula aquestes propostes, a veure si algú puja el carro, no?
0: Bé, no, de fet, la gent ho coneix, eh? No, no és que sigui, ha hagut iniciatives, ha hagut voluntat i projectes de voler fer. Al final el que es troben és el cultiu és més complicat, les figues segons com, si hi ha turcassa, si hi ha sequera, si ara mateix, per exemple, va fer una gelada, però és que no, però aquest hivern, per exemple, ha fet una gelada per la banda de Sant Mateu que va gelar tota la producció de figaflor. O sigui, dir-ne, no, enguany d'una figaflor, yeah, almenys aquell productor que en tenia, no entendrem. És un camp, el tema fruiter i el tema, per exemple, figues, és un camp és molt aleatori. Saps? Mm. Depens d'una cosa que no la pots controlar tant, i la veritat és que és una llàstima, però sí que ha hagut iniciatives, ha hagut voluntats de fer-ho, però no és tan fàcil, la veritat és que no és tan fàcil, com diuen, ho faim i ja ho poso en marxa. No és
1: ja,
0: tan fàcil.
1: Ja. Josep Lluís, s'han incorporat, igual com diem abans els advocats, nous productes al camp eivissenc?
0: Bé, el que van... Bueno, es van posant, eh? També es van recuperant alguns, fixa que el que ens interessava a vegades era recuperar coses que fossin d'aquesta identitat, i ens hem centrat més, per exemple, més que entrar coses noves, és a dir, no és que hagi hagut, pensaràs en l'advocat. Doncs l'advocat és un producte que sí que s'ha incorporat, funciona molt bé, i la veritat és que dona una qualitat molt, molt, molt bona, excel·lent. Per exemple, el que s'ha incorporat, que abans no hi era, es havia deixat de fer antigament en el Pla de Vila, si ho recordes, hi havia una maduixeta, una fressa petiteta, que el Pla de Vila n'estava ple, i fins als anys 80 es va comercialitzar de manera important a Eivissa, però era tan complicada de treballar i tan foc... Bueno, molt manual, molt delicada, bueno, es va deixar estar, i a més el Pla de Vila va ser fixa que va ser la zona on primer van desaparèixer els pagesos. D'uns anys ençà sí que hi ha hagut produccions importants de, per exemple, de maduixa, de fesson, el que seria el fesson, que aquí sí que ara estan produint, entren més tard que serien els de Huelva, o sigui que va bé, però sí que hi ha una producció de maduixot, de fesson, que sí que és relativament important, i que podria haver-hi més producció, perquè hi ha més demanda. Hi ha hagut petites produccions, per exemple, de safrà, que va haver-hi, com que és un producte com de secà, de petita producció, que es concentra tota la producció en 2 setmanes durant el novembre, que ho va haver-hi una tongada de llouens que ho varen fer com a temps parcials, els que es van incorporar, i varen començar a fer com per poder fer una activitat secundària, però s'està desinflant, perquè al final aquells són 15 dies que han d'estar pendents de la floració, de collir, és molta feina, i a vegades per una persona sola és molt. Yeah. Resulta que han de demanar als parents, han de demanar als amics, i això el primer any fa gràcia, però el segon i tercer any potser comences a perdre amics ja, perquè ja no volen venir. Ja no volen venir a fer aquestes feines, saps?
1: Yeah, yeah,
0: I van dosificant, però yeah, sí que hi ha una petita producció que pareixia que havia de ser algo que sempre ha estat eivissenc, però no s'havia fet per comercialitzar, i costa, al final tot costa. I també el que ens ha interessat també és recuperar coses que sí que, per exemple, ens agradaria que recuperessin les xereques, costarà. Però hem recuperat, per exemple, les xeixes, la xeixa, que sí que era una varietat de blat antic que pràcticament s'havia perdut a Eivissa, s'ha recuperat, almenys ja hi és, i ja en els comerç, ja en els

0: mercat un pa de xeixa que s'ha fet de blat d'aquí, o sigui que això és important perquè manté el secà i són els camps que evidentment estan més abandonats. Estan intentant que es mantengui almenys el que són les varietats autòctones també d'hortalitza, el que seria la col pallesa, el que seria la pebrera blanca, el que seria la ceba vermella, les coses així específiques d'aquí i autòctones, que a poc es van perdent perquè la gent d'aquí ja cada vegada són menys, o a vegades no són tan presents, són menys productives, són menys complicades d'elaborar, per exemple, però sí que a vegades és més... Jo crec que no és que necessitem tant fer noves produccions de productes nous, sinó que amb el que feim, el potencial que feim, el que ja saben fer-ho, és a dir, els nostres països són molt bons, diria que són grans productors, saben molt fer patates, saben molt fer xíndria, tomates, bones tomates... Jo diria que el que necessitem és aquesta especialització i mantenir aquesta producció que ja es veu que està funcionant. Saps? Jo crec que aquí potser no sigui tan necessari anar a buscar altres coses alternatives que potser dius, bueno, i això n'han d'aprendre a fer-ho, sinó seguir potenciant allò que ja veiem que ja funciona i que ja té una diferenciació, és a dir, que ja el consumidor el diferencia i ho busca.
1: Clar, clar.
0: No s'ha de crear un mercat nou per dir, ara hem fet un producte nou i has de buscar mercat. No, si és que el mercat està allà. L'avantatge és que ara mateix un jove que tingui finca, que sàpiga fer-ho i tingui coneixement i pugui produir, la veritat és que ja té mercat obert. No s'ha de buscar un mercat perquè ho tindria venut. Ho té venut ja.
1: Clar. Tota aquesta recuperació i experimentació es fa a llocs, per exemple, com Can Marines, Josep Lluís?
0: Bé, amb el Camarines ha estat dos llocs que s'està treballant. Ell és grup líder, ha estat treballant molts anys en mantenir-les, seleccionant-les, recuperant-les, i la veritat és que sí que s'han fet, és a dir, a nivell que s'ha fet un esforç important pel nivell petitet que tenim aquí a Eivissa, però sí que s'han recuperat, intentat recuperar allí aquestes feines. Uh-huh. També a vegades la col·laboració amb els pagesos que proven aquestes veritats, també que les conserven i les donen a conèixer.
1: Clar, clar. Una curiositat, la intel·ligència artificial pot tindre algú que veure en el món del camp?
0: De fet, ja la té, el que passa és que aquí no... En altres llocs la té i de manera important, eh? Ara mateix pensa que ja podries tenir un tractor que amb intel·ligència artificial ja estiguessi dient, bueno, doncs ara tinc el mapa ficat dins el meu ordinador, tinc un mapa que ja es puc triar en aquells llocs tirar més fertilitzant o collir menys, o tirar més aigua o tirar menys aigua. És a dir, la intel·ligència artificial ja hi és, ja està. Fins i tot podries tenir un dron que li digués vés a tractar en aquells llocs on ja han detectat que hi havia plagues o hi ha problemes de fertilització. Això ja hi és.
1: Ja.
0: Això ja hi és, i evidentment sí que hi serà. Ja s'anirà incorporant en molts àmbits, eh?
1: Clar.
0: En moltes coses, clar. Però l'agricultura és un dels llocs que quedarà, que també hi serà. Uh-huh. Els ajudarà a poc a poc. I en aquests joves... Pensa que ja ho entraran, ho agafaran com si res.
1: Efectivament, clar que sí. I ja per acabar, Josep Lluís, no podem oblidar que el tema del turístic, evidentment, és la gran columna vertebral d'aquí d'Eivissa i un segment, podríem dir, dins del ventall d'opcions que dona Eivissa, una d'elles, per exemple, és el paisatge. Tot aquest camp ben arreglat, ben posat allí. Tot això ajuda també a que el paisatge agrícola de la illa estigui tot lo més polit que es pugui, no? També és atractiu, això.
0: Evidentment. És molt atractiu i és evidentment, quan passeges, tot i que a vegades la gent no té uns ulls per distingir un camp cuidat d'un camp descuidat. És que ho coneix molt són els pagesos, no els guisants. Però sí que, evidentment, tenir un espai ordenat, un espai que sigui polit, agradable, és important. És important i dona aquesta sensació de benestar i de dir, ei, estic veient un lloc polit. I això sí que és bàsic, és fonamental. Hi ha molta gent que ho valora, evidentment, sobretot en... potser el millor més fora de temporada, sí que la gent que té temps a passejar, que anar a donar camp, anar a donar voltes, sí que valoren que hi hagi un espai ordenat. Jo et diré que potser per desgràcia, no està menys present, però sí també hi ha aquesta part de tenir present, per nosaltres mateixos, de tenir present que tota aquesta feina de camp, és a dir, que hi hagi pagesos, que hi hagi camp, que ordenin, que cullin garrovers, al final el garrover no mos ho menjam, però sí que dius, ei, està polit i els camps de garrovers estan lleurats i estan treballats i es veuen bé. Al final també és una part que per nosaltres, també pels turistes, evidentment, però també té un impacte que potser no ho apreciem i és que...

0: són com tallafocs, són espais que si en algun moment, fins que darrerament els focs més normal, més que apareixen més sovint, són focs diuen agraris, no són agraris, realment són de camps abandonats, però sí que apareixen el fet d'abandonar camp dona peu en aquests espais que estan descuidats, que són molta matèria, molta biomassa que està preparada per cremar i que al final fa un continu que és complicat de manejar. Seguint d'escam, evidentment, el que fa és aquesta feina que l'han fet sempre no perquè vulguin parar focs, però sí perquè mantenen els seus camps. I aquesta feina, la veritat, és que és fonamental.
1: I tant que sí. Pues a veure si aquest estiu compartim alguna xíndria d'aquestes bones d'aquí, que ja toca.
0: Quan arribes a calor, mos demana xíndria.
1: Sí. Josep Lluís Joan, tècnic de promoció agroalimentària del Consell d'Eivissa. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres i igualment. A passar bon estiu i a consumir producte d'Eivissa.
1: Això mateix.
2: Cuando el sol se funde con el mar en Formentera, The Sky Cocktail Club es el lugar donde la magia sucede. Atardeceres de postal, cócteles de autor, música en vivo y las mejores vistas de la isla en el rooftop de Five Flowers Formentera Meliá Collection. The Sky Cocktail Club, una forma de vivir y sentir Formentera. www.fiveflowershotel.com.
3: Onda Cero, tu radio.

0: La brújula con La Torre.
1: Onda Cero, Ibiza y Formentera, 96.0.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.